0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Así que Alfonso les está enseñando a cantar a base de fonemas. No es que no les cueste, pero sílaba a sílaba va consiguiendo que se unan al grupo. Y dice Alfonso que ninguno de estos niños eligió estar aquí. Han decidido los adultos, no ellos, y no tienen otra opción que adaptarse, sea lo que sea que encuentren. Pensamos que van a estar bien, que se van a adaptar porque es el primer mundo, porque van a vivir mejor, pero qué difícil es la vida para algunos de estos críos. Así que Alfonso se empeña en que haya canciones que les puedan igualar, que puedan hacerles pensar que están dentro de una comunidad, que tengan cosas en común. A Viva Suecia le ha encantado que use sus temas para algo así. Y por aquí nos parece una maravilla que haya maestros tan estupendos como Alfonso.
1: La primera de la mañana la trae Antonio Naranjo. Buenos días.
2: Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que seguir hablando de Ceuta, de quien no podemos olvidarnos, porque allí nada ha cambiado y cada día que pasa pues se consolida una situación inaceptable, por mucho que el gobierno prefiera mirar para otro lado y normalizar algo tan anormal como permitir la creación en una ciudad del mayor CETI a cielo abierto de Europa. Bueno, la dimisión del delegado del gobierno asegurando que había avisado y la revelación de que hay militares marroquíes infiltrados en los campamentos ilegales coincide con el anuncio por parte de Feijóo de que se creará una comisión de investigación en el Senado para confirmar lo que en realidad sabemos todos, que el gobierno miró para otro lado. La única duda es la razón de su pasividad. Mientras, una imagen trágica resume el estado de las cosas. Los dos presuntos violadores de una niña han quedado en libertad. Esto es tremendo porque la víctima no se atreve a denunciar y una amiga suya probablemente haya sido obligada a negar que los detenidos sean los autores de semejante salvajada. Bueno, ¿qué más tiene que pasar allí, Herrera? Y, en fin, casi mejor no responder a esa pregunta.
3: Escribe a Carlos Herrera.
4: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
3: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
5: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
6: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil, cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
7: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros y solo para nosotros.
8: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
9: Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
1: 7:20, 6:20 en Canarias. Damos paso ya a su COPE más próxima.
4: Herrera en COPE.
3: La mañana.
10: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
11: I avui haurem d'estar molt atents al temps, sobretot durant el matí, i és que Protecció Civil preveu pluges localment molt intenses entre les 8 del matí i les 2 del migdia i ha demanat als ciutadans que extremin les precaucions. S'ha activat un avís per a 13 comarques, entre elles el Maresme, el Barcelonès, els Dos Vallès, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Tarragonès. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana estar molt pendents a l'evolució del temps i posa un exemple molt concret per aquest matí.
12: Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi, perquè seran pluges que aniran passant, que aniran recorreguent el territori de sud cap a nord, per litoral, pel litoral i prelitoral, per tant es aniran movent.
11: I és que no serà un episodi generalitzat. Es poden formar tempestes molt intenses en punts concrets, amb acumulacions sobtades d'aigua, esclafits o fortes ratxes de vent. De moment, Protecció Civil no ha establert restriccions generals a mobilitat ni ha suspès les classes, però recomana evitar camins que es puguin inundar, no acostar-se a rieres ni zones inundables i prioritzar les vies principals. Molt bon dia, soc Yolanda Canales, són les 7:21 d'aquest dimarts, encara us estem explicant. Atenció avui al temps, sobretot al matí, el cel estarà molt ennuvolat, hi haurà ruixats i xàfecs, sobretot al litoral i prelitoral. En alguns punts, aquestes pluges poden ser fortes o torrencials, amb molta aigua en poca estona. La part més activa, com dèiem, serà al litoral i prelitoral durant el matí, i a la tarda les precipitacions es desplaçaran cap al sector nord. També hi haurà alguns xàfecs a l'interior i al Pirineu. Les pluges poden deixar quantitats molt importants, puntualment més de 100 litres per metre quadrat. A partir de la tarda, això sí, la nuvolositat anirà minvant, sobretot a ponent. I les temperatures, doncs, també baixaran una mica. Les màximes en general es mouran entre els 24 i els 27 graus. Ara tenim a Barcelona 25 graus, a Tarragona 24, a Vinta Lleida 19, a Girona i 15, a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit. Ferran Arandiga, molt bon dia.
13: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts amb precaució per aquestes fortes pluges que a hores d'ara, de moment, doncs, ens deixen una xarxa viària sense accidents a hores d'ara. Sí que és cert que tenim, doncs, un accident de primera hora de la matinada a la AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que encara talla un carril, encara talla la calçada, podrem dir, i obre un desviament senyalitzat per la sortida 297 en sentit nord cap a Barcelona, provocant, però, menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, si parlem de retencions habituals ben formades, doncs destaca aquesta congestió cap a Barcelona des del Vallès, amb cues per tota la C58 des de Sant Quirze de manera intermitent, que de retruc, doncs, afecta i deixa congestió arreu de tot el nus de la Trinitat, que de retruc, doncs, també deixa cues en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès ja hem de destacar també circulació intensa a la AP7 en direcció a Tarragona, al punt de Montornès del Vallès, o també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud. També a la C17, a l'altura de Parets del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit sud, i també cap a Barcelona des del Llobregat, retencions habituals per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
11: I en política, avui també estarem molt pendents de les negociacions pel decret llei d'habitatge que el govern central vol aprovar avui al Consell de Ministres. Hores d'ara, l'acord no està tancat. Junts i Esquerra han posat objeccions a l'últim esborrany i reclamen canvis abans de donar-hi suport. Junts considera que el text s'allunya de l'acord que s'havia treballat els últims dies. Qüestionen, per exemple, la modificació de la llei d'arrendaments urbans i el tractament de les ocupacions. Esquerra, per la seva banda, considera inacceptable que el decret no incorpori el topall als lloguers d'habitacions. L'últim esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre de 2028 i limitar al 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. Això, entre altres qüestions. L'economista Gonzalo Bernardos diu que la solució, o bona part de la solució, recau en la construcció per part de privats. I és que Catalunya, per exemple, arrossega un dèficit d'uns 140.000 habitatges. Cada any se n'haurien de construir uns 30.000, però l'any passat, per exemple, només se'n van edificar la meitat.
14: El sector públic no vol fer habitatges. Si no el fa el sector públic habitatges de lloguer, doncs deixem-lo que faci el sector privat i donem-li, en aquest cas, incentius, seguretat jurídica. Fem que puguin pujar, com a mínim, la inflació, que el que porti un contracte més llarg de l'habitual als lloguers, que li donen més estabilitats, li traiem impostos.
11: El debat sobre l'habitatge també serà protagonista avui al Parlament. Salvador Illa obre el debat de política general, el tercer del seu mandat, i la crisi de l'habitatge, com no, serà un dels eixos del seu discurs. I a partir d'ara serà més fàcil comprovar si l'empresa que entra a casa nostra per fer una instal·lació de gas, electricitat o climatització està realment habilitada. La Generalitat ha posat en marxa un codi QR vinculat a les empreses instal·ladores inscrites al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial. Amb el mòbil, el client pot consultar al moment quines habilitacions té l'empresa i si estan vigents. De moment, el sistema és voluntari, però està habilitat per fer aquests treballs, és obligatori. L'objectiu, per tant, és facilitar la informació al consumidor consumidor i combatre l'intrusisme professional o les estafes, com explica el president de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, Raül Rodríguez.
15: Aquest QR verifica les habilitacions de l'empresa que va treballar doncs, a casa del client, ja sigui una indústria, ja sigui un habitatge, ja sigui un comerç. Per tant, és la forma per conèixer i assegurar-se de que aquesta empresa doncs, té les habilitacions per treballar amb les matèries que li pertoca.
11: I també t'expliquem que un home ha resultat ferit amb arma blanca aquest dilluns a un hotel de luxe situat al Passeig de Gràcia. Els Mossos han explicat que van rebre l'avís de l'incident cap a 6:15 de la tarda. Diverses patrulles i efectius de cossos d'emergència es van traslladar al lloc dels fets i van trobar la víctima, que va ser traslladada a un centre hospitalari. I els esports, doncs estem a voltes amb la pilota d'or. Víctor Navarro, molt bon dia.
16: Bon dia. Acaba la votació de la pilota d'or amb tres clars favorits: Harry Kane, Kylian Mbappé i Lamine Yamal, després d'una campanya les darreres setmanes per ser el guanyador del premi el proper dilluns 26 d'octubre a Londres. En clau seleccions, Eric García recupera de les molèsties al genoll ja a Barcelona i sense una lesió greu. Estarà al proper partit de Lliga dels de Hansi Flick després de l'aturada que és contra el Getafe. En futbol femení, les blaugranes viatgen a Roma pel partit de demà, al segon partit d'aquesta Champions de la Lligueta. Avui a 6:15 de la tarda, roda de premsa de Pere Romeu i també a l'entrenament, al darrer entrenament a Roma abans d'aquest partit europeu. En bàsquet, també partit europeu, serà a 6:00 de la tarda en Dubai, Futbol Club Barcelona. Els blaugranes que viatjaran aquesta setmana més de 10.000 quilòmetres després de Dubai marxaran a Istanbul.
3: Herrera a COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
17: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
18: Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
17: Si con las humedades

0: Catalunya. El govern de tothom.
1: Doncs continua ara mateix la informació. Escoltes Herrera en Cope i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que passis un molt bon matí.